0: son las 10.
1: Las 10.
2: Los éxitos que van contigo.
3: Iran i Israel s'intercanvien atacs per primera vegada des de l'inici de l'alt del foc pactat a l'abril i coincidint amb els 100 dies de guerra. Els rebels hutis del Iemen s'han sumat a l'escalada amb un atac a Israel. A nou escenari de més tensió a l'Orient Mitjà, fa pujar el preu del petroli al voltant d'un 4%. Trump demana contenció a Netanyahu, de moment sense resultats, i demana a l'Iran que accepti un acord per acabar amb el conflicte. La Unió Europea demana una desescalada immediata. Els països amb armes nuclears continuen modernitzant i ampliant els seus arsenals. L'últim informe de l'Institut Internacional de Recerca per la Pau d'Estocolm alerta que el món torni a donar prioritat a aquestes armes després de dècades d'esforços per reduir-ne el nombre i la capacitat destructiva. El Papa Lleó XIV farà un discurs a partir de 11:15 al Congrés com a cap d'Estat del Vaticà, un fet inèdit fins ara i precedit per la trobada amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ja a la tarda, el pontífex es reunirà amb un grup reduït i escollit de víctimes d'abusos de l'Església Catòlica. A Barcelona començarà avui les restriccions de mobilitat per la visita del Papa. S'han tancat als voltants de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. La incidència més important, però, serà demà passat dimecres al voltant de la Sagrada Família. El temple quedarà completament blindat amb un perímetre de màxima seguretat que englobe 9 illes. El Perú haurà d'esperar el resultat de l'escrutini vot a vot per saber el nom del pròxim president del país. El resultat ha estat molt ajustat. El recompte ràpid de vots dona un lleuger avantatge al candidat d'Esquerres, Roberto Sánchez, davant del dretista Keiko Fujimori. El president xinès Xi Jinping aterra a Corea del Nord en una visita poc habitual. En la seva primera visita a Pyongyang en gairebé 7 anys, Xi es reunirà amb el líder nord-coreà Kim Jong-un. La pilot per restaurar i recuperar els ecosistemes marins del litoral català. Amb una inversió de 3 milions d'euros, el primer pas és fer una diagnosi de la situació actual d'algues, plantes i corall i a partir de l'any que ve poder començar a definir les accions que cal posar en marxa. I des d'avui fins dijous torna la festa del cinema. Entrades a 3 euros i mig als establiments adherits a la campanya que es poden comprar per internet o directament al mateix cinema. Les sessions en 3D o sales especials poden tenir un suplement.
4: Esports.
3: Eudald Serra, bon dia.
5: Bon dia. Dos equips catalans disputaran les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet. El Joventut s'enfrontarà al València després de guanyar i a la pista del Baskonia el tercer i definitiu partit de quarts i acompanyarà el Barça, que jugarà davant el Tenerife. Florentino Pérez guanya les eleccions a la presidència del Madrid i continuarà dirigint el Club Blanc després d'aconseguir el 65% dels vots per un 35% de l'altre candidat, Enrique Riquelme. I el Barça d'handbol guanya la Copa després de superar el Bidasoa a la final 17-37 i Marc Márquez s'adjudica la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP, és la victòria número 100 del pilot de Cervera.
3: Temps de ple estiu amb ascens de la temperatura, valors màxims de 35 graus als indrets més càlids. Sol i només alguns núvols baixos a les Terres de l'Ebre. Tarda amb tempestes al Pirineu i a la Catalunya Nord.
4: Trescat Info.
3: D'avui.
6: Que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
7: Una Mar FM.
8: Una Mar FM.

0: Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
1: Llévanos donde quieras. Escúchanos desde tu móvil en cualquiera de las aplicaciones más importantes de radios. Esto es Onamar.

pàrquing de l'hotel Badalona Tower, obert al públic en general. Informa't i gaudeix dels abonaments mensuals i també per hores. Ara hi trobaràs 8 cargadors per vehicles elèctrics. Pàrquing de l'hotel Badalona Tower, al teu servei. Avinguda Navarra 6, Badalona. Telèfon 93 184 7900. El més econòmic de tota la zona. Per al teu benestar i qualitat de vida, Espai Ànima, salut i benestar. Massatges, rituals, teràpies naturals, estètica, tractaments facials, tallers mensuals, packs regal per obsequiar les persones que estimes. Nova etapa, més ànima que mai. Servei proper, professional i de màxima qualitat. Espai Ànima, al carrer Santa Teresa 8, primer pis, Mataró, al costat pàrquing Plaça de les Tereses. Telèfon 615 87 1736 o entra a espaiànima.com.

0: Hoy no cocine. Rusticería El Escondrijo lo hace por ti. Tenemos un gran surtido de comidas preparadas para llevar: ensaladas, aperitivos, carnes, pescados y los mejores pollos a las de Badalona. El Escondrijo, haga sus encargos llamando al 93-387-1083, 93-387-1083, o bien entrando en la web www.elescondrijo.com, donde puedes hacer tus pedidos online y te lo llevamos a casa. Rusticería El Escondrijo, calle Coli Puyol 26 de Badalona. Abierto hasta las 4 de la tarde todos los días de la semana.
1: Professional o particular? Si pintes, fas reformes o decores, això t'interessa. Arriba al Maresme Pintures Corbacho. Primeres marques en pintura, decoració industrial, eines, gespa artificial i papers pintats. Gairebé 50 anys d'experiència assessorant-te amb botigues a Badalona, Cornellà, Barcelona i ara també a l'Avinguda del Maresme 51, Mataró. Aparcament propi i servei de repartiment. Segueix-nos a Instagram per descobrir les nostres novetats i ofertes. Pintures Corbacho, el teu projecte comença aquí. A Forats Mataró transformem les teves idees en realitat. Mobles a mida, armaris, vestidors, dormitoris i espais de treball. Tot pensat per aprofitar cada racó amb estil i practicitat. Més de 30 anys d'experiència al Maresme creant solucions úniques per a casa teva. Visita'ns a carrer Camí Ral, 409 de Mataró. Truca al 93 517 8763 o entra a Forats Poners. Segueix-nos a Instagram, @ForatsMataró. Forats Mataró, fem realitat casa teva.
2: ¿No crees que es hora de modernizarte?
3: Escúchanos estés donde estés.
4: Unamar FM.
5: Unamar FM.

0: de la setmana.
1: Doncs el veritat de la setmana era aquest Satisfy de Calvin Harris. Segueix sent, també ho era la setmana passada, i ho segueix sent aquesta, perquè sona molt i molt bé. I des del 88.0 de l'FM, des d'onamar.net, seguim gaudint de les cançons. 25 graus de temperatura, a hores d'ara, a la ciutat de Badalona. I l'Edu Esteve fent-nos

Escoltàvem el més nou de José Amor. Es titula Anymore i sonava així de bé. Com també ho fan els Jets i Juan Magán. Un petonet.

0: El Papalló 14 critica la crispació política i la desqualificació permanent de l'adversari des del Congrés en la primera intervenció d'un papa a les Corts. El pontífex també ha condemnat l'avortament i l'eutanàsia i ha fet una crida a la pau i a l'acollida d'immigrants. Un discurs de mitja hora que ha acabat amb una ovació dels assistents. Trump emplaça Israel i l'Iran a aturar de forma immediata els atacs, els primers des de l'entrada en vigor de l'alto el foc a l'abril. Els rebels hutis del Iemen, alineats amb l'Iran, s'han sumat a l'escalada amb un atac contra Israel. L'Iran fa responsable els Estats Units de l'increment de les hostilitats. Això mentre Trump demana contenció a Netanyahu, de moment sense resultats, i demana a l'Iran que accepti un acord per acabar amb el conflicte. La Unió Europea reclama una desescalada immediata. El president xinès Xi Jinping ha aterrat a Corea del Nord en una visita poc habitual, la seva primera visita a Pyongyang en gairebé 7 anys. Xi es reunirà amb el líder nord-coreà Kim Jong-un. Incertesa i recompte freca al Perú. Amb el 85% dels vots escrutats s'imposa la candidatura de la dreta, Keiko Fujimori, per poc més d'un 2%. Algunes projeccions, però, vaticinen la victòria final del candidat d'esquerres, Roberto Sánchez. Catalunya lidera Europa i Amèrica un assaig clínic innovador per frenar els símptomes de l'Alzheimer en fases inicials. Consisteix en una intervenció quirúrgica poc invasiva per drenar el líquid del cervell que causa aquesta demència. La consellera d'Interior anuncia una reunió amb l'Ajuntament de Barcelona per estudiar la possibilitat de reforçar la vigilància a la zona franca després d'un nou tiroteig mortal. Núria Parlon també planteja la voluntat d'endurir la legislació en relació amb les armes de foc. El govern invertirà 28 milions fins al 2029 en més de 400 actuacions per arreglar camins rurals. Un pla plurianual que en 4 anys suposarà abordar 419 actuacions de 300 ajuntaments i consells comarcals. Tot i això, el pressupost ha quedat curt per cobrir totes les peticions dels ajuntaments i un 20% han quedat excloses. I avui arriba a Disney Plus la sèrie que va guanyar l'últim festival de la sèrie de Cannes, Alice i Steve. Entre les estrenes més destacades a les plataformes de streaming, també hi trobem l'última temporada de El Immortal o El Juego de l'Assassino.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. Demà arrenquen les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet amb la presència de dos equips catalans. Demà començarà el Palau Blaugrana, la primera entre el Barça i el Tenerife, i demà passat dimecres la segona entre el València i el Joventut, que ahir va eliminar el Baskonia. Florentino Pérez guanya les eleccions a la presidència del Real Madrid i continuarà dirigint el Club Blanc després d'aconseguir el 65% dels vots per un 35% de l'altre candidat, Enrique Riquelme. El Madrid té previst fer oficial també en les pròximes hores el fitxatge de José Mourinho.
0: I el temps tarda de sol a l'oest i al sud del país, nuvolades a punts del terç nord i algun ruixat local Pirineu. Al Pirineu la temperatura puja una mica més, uns 2 o 3 graus respecte a ahir. Demà el termòmetre perdrà el que guanyi avui.
3: Trescat Info.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
5: En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Más información en la web fincasvázquez.com.
6: Marcamos la diferencia con la mejor música.
7: Onamar FM.

Són coses que fan bona olor i cançons que sonen formidablement bé. Amb Filippo Landini, una d'elles. I tot seguit unes quantes més. Amb Three Hub, el seu Rock My Body, també amb Feia i This Is What It Feels Like. I amb ens, la Leire Martínez, que té tres desitjos, ni més ni menys, però tampoc calen més.

sona, eh? Que bé! Com ens alegren la vida, els Charango, amb la seva música tan alegre. I d'aquesta manera nosaltres seguim alegrant a tu la vida amb els èxits musicals d'avui, d'ahir, tant nacionals com internacionals. Resten uns quants minuts encara per arribar a les dues. De fet, uns 40. Però nosaltres els gaudirem tots en companyia des d'aquí, amb 28 graus de temperatura a la ciutat de Badalona i amb el més nou de Baker Mob, tot seguit.

0: son las dos.
1: Las dos.
2: Tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
3: Unamar FM.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans, al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat.